0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Lo mejor de A vivir que son dos días, siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Gandía. Cadena SER.
3: Nais a Radio Gandía, Cadena SER. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues

0: La Biblioteca Histórica de la Universitat de València ha presentado el libro Obres o trobes en llaors de la Verge María, estudi i edició crítica, de Antoni Ferrando Francés. Es una publicación que recupera y contextualiza una de las joyas más valiosas del patrimonio bibliográfico valenciano. Estamos hablando del primer libro de carácter literario impreso en lengua románica de la península ibérica. Es una pieza sin duda excepcional de la imprenta valenciana y europea, de la que la Universidad de Valencia de hecho conserva el único ejemplar conocido. Para hablarnos de esta obra nos acompaña hoy Antoni Ferrando, que es el autor del estudio y de la edición crítica. ¿Qué tal? Bienvenido, profesor.
1: Bona vesprada.
0: Catedrático y profesor emérito de la Universidad de Valencia, el profesor Ferrando es una de las personalidades sin duda pues más relevantes, ¿no?, de la filología catalana contemporánea. Se ha presentado esta obra recientemente, esta misma semana, en un acto en la Sala Duc de Calabria de la Biblioteca Histórica de aquí de Valencia, del Centre Cultural de la Nau, y yo supongo que se sentirá emocionado, ¿no?, de presentar una obra así.
1: Sí, me sento emocionat per una raó, i és que en realitat esta obra és el producte de 50 anys de treball, perquè justament fa dos dies que sí, va complir els 50 anys que vaig presentar l'obra com a tesi doctoral. Passa que la tesi doctoral abraçava molt més camp, perquè era el certamen poètic de l'època, i en canvi ara el que hi ha és només el certamen de 1474 dedicat a les lloances a la Mare de Déu. I el que ha fet és que ha transformat aquelles 150 pàgines de la tesi doctoral de fa 50 anys, sí, en més de 500.
0: 50 anys, sí. Eso, bueno, hay que asumirlo, ¿no? Sí, sí, y por sí, otra parte sentirse emocionado también, entiendo.
1: Sí, sí, sí, perquè és la forma que jo vaig estrenar com a professor universitari i també escrivint així en valencià, per tant, per a mi és emotiu.
0: Claro. Bueno, es una obra que marca sin duda un hito, ¿no? Un hito decisivo en lo que es la historia cultural europea. Simboliza la llegada de la imprenta, ¿no?, de tipos móviles a la corona de Aragón. Explíquenos esto.
1: Sí, efectivamente, València en aquell moment era la capital cultural i econòmica de la península ibèrica. I tenia una ciutat que tenia 70.000 habitants, però que era de la cinquena de tota Europa, eh? I per tant era un centre d'atracció del comerç, de la indústria, entre els quals la indústria tipogràfica. I així van vindre una sèrie de tipògrafs, impressors alemanys sobretot, i es van establir, i un d'aixòs és Lambert Palmart, que es va establir al portal de la Valldigna, d'ací València, i és el que va imprimir justament les obres de trobes en llaors de la Verge Maria, en tipus mòbils, evidentment no podia ser d'altra manera, i en caràcters romans, o sigui, que venien de Roma. Uh-huh. Per tant, la lletra no era gòtica, com era usual en aquell moment, sí, sinó en lletres romanes, o redones, com
0: diuen. Redones, sí, sí. És una, era una revolució tecnològica per a l'època, no? Podem,
1: sí,
0: dir.
1: És exactament com ho vi la IA, o en el seu moment determinat,
0: pues,
1: els
0: sí,
1: mòbils, en el seu moment, sí, i tal. Sí. És una revolució, clar, perquè de fer còpies una a una, manuscrites, 3, 4 o 5 mesos que tardaven per a copiar una obra, sobretot si era una obra il·lustrada, miniatures i tal, a fer una obra, diversos exemplars, 1.000, 500, 800, en aquell moment això de 1.000, claro, era una barbaritat, era com avui 100.000 o 200.000 exemplars. Clar, això és un canvi brutal. Brutal.
0: Claro. Estamos hablando de este libro, de unos análisis de las composiciones poéticas, escritas en su mayoría en valenciano, ¿no?, que se presentaron, como explicaba, sí, para un certamen literario, uh-huh, de 1474, que estaba dedicado a la Virgen María, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, es un certamen dedicado a la Mare de Déu, que el va a convocar el virrey de València, que és Lluís Despuig, mestre de Montesa, i que va ser presidit, l'acte del certamen va ser presidit per ell, pel virrei, i pel bisbe auxiliar de València, Jaime Pérez de València, en representació del cardenal Rodríguez de Borja, que era el bisbe titular de València. Per tant, va ser un esdeveniment, un event, sí, social important. Pensem que en aquell moment la literatura no se concebia com ara, com un esplai purament individual, sinó que era, tenia un gran sentit col·lectiu. O sigui, les obres normalment eren en col·laboració uns en altres. I aquesta obra, per exemple, les trobes, en realitat, són el resultat d'una festa literària en la qual van participar més de 50 poetes. El llibre només recull una part, i per tant això va provocar, pues, una gran atracció, un gran atractiu social, perquè allí hi havia els familiars, els amics, els representants, els amics i els enemics.
0: També.
1: I, clar, evidentment, fins al punt que el secretari del jurat, que és Bernat Fenollar, crec que és ell que va poc decidir el resultat del premi, perquè se concedia un premi, que no el tindria cap poeta desconcursant, sinó que el tindria la Mare de Déu. D'aixa forma, sí. La justificació que va donar és que si la Mare de Déu havia inspirat a tots els poetes, qui mereixia el premi era la Mare de Déu. D'aixa forma s'evitaven, pot ser més d'una ganivetada, eh? Perquè en aquell moment en aquell moment hi havia
0: ja... Todo muy familia, ¿no? Mucha unión, pero también por detrás te podían...
1: Ganivetades, però reals, eh? No ganivetades simbòliques.
0: Entendido, sí, sí.
1: I el que va fer el curador del volum, que és Bernat Fenollar, és posar al més barlladís, el més conflictiu dels poetes, Jordi Centelles, que era d'una gran família, la família nobiliària més important del regne en aquell moment, el va posar en primer lloc per a dissimular. Pero no se lo merecía.
0: No se lo merecía, por si acaso pasaba algo, ¿no? Claro, profesor, este libro evidencia ese gran dinamismo cultural y literario de la Valencia de ese siglo, ¿no? Que yo creo que a veces, muchas veces, los valencianos nos olvidamos de esto.
1: Sí, exactamente. Es que es el primer libro fet una lengua románica, que en el caso este es valencià o català, que es va publicar así. Abans que en Castella, que en Portugal, que en França, eh? O sigui, el primer llibre romànic va ser en Itàlia l'any 71. El segon, justament, després d'Itàlia, el segon llibre romànic en l'altre país, va ser justament València, capital en aquell moment cultural de la Corona d'Aragó. En aquell moment la Corona d'Aragó encara era una entitat separada de la Corona de Castella.
0: Y haciendo toda esta investigación, claro, se aportan nuevos datos sobre autores, sobre los organizadores, sobre ese contexto histórico, ¿no? Que nos está haciendo aquí un pequeño resumen para los oyentes de A Vivir. Creo que hemos podido comprovar mucha historia, ¿no? Que a lo mejor no era tan evidente.
1: Sí, sí. De fet, quasi sempre fins ara s'havien publicat edicions, sobretot facsímils, o sigui, reproduccions facsímils o transcripcions purament paleogràfiques, o sigui, pràcticament fotocòpiques de l'obra. I encara l'esforç que jo he fet és justament de publicar el text en una grafia modernitzada, no en canviant la llengua, sinó la grafia, per facilitar l'accessibilitat o la comprensió a un públic en general. O sigui, està pensada no solament per a especialistes, sinó també per a un públic ampli. De fet, té més de 1.800 notes, la que vaig fer fa 50 anys tenia només 150, i per tant, en aquestes notes no solament s'expliquen aspectes del tipus cultural, textual, filològic, sinó també és donar el glossari, o sigui, els equivalents actuals a les paraules antigues, de manera que tot el món que té una idea del valencià pot llegir fàcilment i comprendre el text perquè té el glossari a peu de pàgina.
0: Claro, es una herramienta fundamental para los investigadores, para la gente que está estudiando en este momento la carrera de filología, para los amantes de la lengua, ¿no? Del valenciano, en este caso. Es un documento importantísimo. El único ejemplar, el original, es esta...
1: No es conserva cap altre exemplar. De fet,
0: solo uno, en la Universitat de València.
1: De València. I s'ha conservat gràcies al que el conservava el convent de Dominics. I quan es va fer les desamortitzacions l'any 1835, va passar a la Universitat de València. Amb la sort que va poder arribar des del convent a la universitat, perquè molts van desaparèixer en el camí. I este s'ha salvat per de milagre. Per tant, és una gran joia, i del qual no tenim massa documentació fins al segle XVII. Sembla que hi hagué pocs exemplars. En realitat, l'enquadernació era senzilla i no tenia miniatures, no tenia elements de valor, i per tant això pot ser entre això i que, en fi, el valencià havia decaigut des del punt de vista cultural, pues, això pot explicar que no hagin hagut, que no hi hagin rastres de la presència del llibre en les biblioteques valencianes sinó el segle XVII.
0: Bueno, pues una pieza excepcional, sí, ¿no? Sí, del patrimonio bibliográfico que se custodia ahí en la Biblioteca Histórica de la Universitat de València, que se puede ver si algún valenciano que está interesado en decir, quiero verlo, ¿no? Quiero verlo, puedes entrar.
1: Sí, sí. Amb tota classe de precaucions, no podràs tocar-lo, el podràs mirar i tal, però sí pots obrir-lo i, per tant, gaudir de com es va imprimir el primer llibre en llengua romànica així a València. La cosa és que, com que era el primer llibre imprès i un dels primers llibres impresos així, hi ha moltes errades, no?
0: Sí, tipogràfiques, no?
1: Tipogràfiques, i per tant, el gran treball que jo he hagut de fer és intentar justament restablir, restaurar el text en la seua primitiva originalitat, dins del que he pogut, evidentment,
0: claro,
1: i dins dels meus coneixements. Però això, per tant, diria que és una labor per a especialistes, en aquest sentit, però també per al públic en general, perquè intenta aproximar la llengua dels poetes al público actual.
0: Claro que sí. Bueno, pues Antoni Ferrando, ha sido un placer contar con usted en A Vivir, Comunidad Valenciana, catedrático y profesor emérito de la Universidad de Valencia. Enhorabuena, felicidades por esos 50 años.
1: Muchas gracias.
0: Y sin duda, creo que, bueno, pues un placer, ¿no? Para, sí, sí, a título personal, sí, sí, el poder presentar esta obra.
1: Sí, sí, para mí es emotivo, para mí es una causa emotiva.
0: Muchas gracias.
2: Radio Gandía. Cadena Ser. Escoleta d'estiu del Centre Esportiu del Grau de Gandia. Per a xiquets i xiquetes de 4 a 14 anys, del 22 de juny al 31 de juliol. Activitats en anglès, manualitats Art Attack, jocs a l'aire lliure, excursions, classes de natació diàries i molt més. Telèfon de contacte 622 796 746. Naix a Ràdio Gandia, Cadena Ser, vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill, tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
3: Ferrara Instituto de Belleza cumple 10 años cuidando tu piel. Tratamientos exclusivos para realzar el rostro, el cuerpo y su equilibrio natural. Ferrara te acompaña en la transformación que necesites. Ven a conocernos, siéntete segura. Plaza de la Vila 5, en Gandía, junto al Ayuntamiento. Cita previa 637-823-906.
4: Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía. Es la churrería del puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos y el chocolate más famoso de Gandía. La churrería del puerto, para llevar terraza o salón climatizado. Pruébanos, repetirás.
5: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrix totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
6: Última conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja, a càrrec de la professora Verónica Zaragoza, Sor Francesca de Jesús, Isabel de Borja i Enríquez. Una vida de poder, erudició i literatura entre el convent de Santa Clara i el Palau Ducal de Gandia. 10 de juny a les 19:30 hores al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. T'esperem.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: a vivir Cadena Ser.
1: Última conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja, a càrrec de la professora Verónica Zaragoza, Sor Francesca de Jesús, Isabel de Borja i Enríquez. Una vida de poder, erudició i literatura entre el convent de Santa Clara i el Palau Ducal de Gandia. 10 de juny a les 19:30 hores al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. T'esperem.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.